0: Cito vostre, per vous, amevus, Radio Citagne vous accompagne 24 heures sur 24.
1: Un article del Christian Andreu paru le 15 de septembre de 2022 sur le site de notre partenaire medievaloc.com et titulat L'Irlandais médiéval, secondo partito. Malgrat qu'il y a mai de 187 sagas irlandaises de la naute edat mejano qui demoron escritos, se pot pas parlar d'autus. Son d'històries tribales, locales, que creixen a meritene que, de cots, parlen de fenomens mitològics celts irlandeses d'abans l'epoca cristiana. Totes les històries parlen tot junt de presfaces anteriors a l'an 650. Eren dichos per de poetos o de troubadours de temps en curo al poble. Qu'alcunos parlen de guerros tribales desformados a militens, eles e caires creixen pas tot ce que disen. Curo le cristianisme s'espandiguet per l'illo, lei troubadours comencèron a estudiar les libres dels monasteris e a treballar ensem amb la comunitat de l'Aglèixo. Vol pas dire que dempei aquella epoca crearon històries nacionales, mai aimados pels religioses. La lengua celto fuguet utilizado al costat del latí e las històries celtos vengueron històries irlandeses mai del gust de l'Aglèixo. En Europa, per contro, l'Aglèixo uget del latí per destugir las ancianas històries paganos. Curo arriben les vikings al segle XVIII et pei les normands anglo-saxons comencèt une période de troubles que durario cap a la fi de l'edat mejano per Irlanda tutto. Malgrat que tacò, demoron encara mai de 4.000 pagines escrites d'aquella epoca en gaelic. Son que les històries dels dits cicles de Ossian et de Fenian son mai que 3.000 et encara n'y a de millerats de mai per classificar encara. Mas la tradició pagana de Muret din la saga de Wowing de Etain on pot legir qu'aussi es le paradis pagà celto. Etain fuguet uno diverso et tournet a naisse human. Le marit tabè abandonara le mond dels dius per la segui, se sa passe de moreron en Irlanda cum humas ou se tourneron al paradis dels dius. Pramo que Irlanda fuguet tout jun un paradis. Un estudi pla prigun d'aquel tipe de literatura gaelico demostro a loro daro que ya forso personages que fugueron reals e pas sonque mitologics ou legendaris. A tal, meve con Ormac Nessa, Cuchulain e Fionn Mac Cumhail fugueron de personatges històrics reals com Armini, Dietrich de Berna o Ezel, que visqueron entre les segles primer e XIII. E, per així, la cultura e les llengues gaèliques són, segons forces e caires actuals, pla mai superiors a d'autres continentals com la germanica. Vol pas dire que és una cultura que demoret fins a l'uro d'aro la lengua gaelico irlandeso medievalo fuguet l'ancessuro de tutto les autres lengues gaelicos actuales urusumen est tutto demorado din les manuscrits medievals d'aquello pla luiniano epoco e pas realo l'ideo romano e grego que tutto les autres culturas fuguessin barbaros. Mas justament pramu d'aquellis libres saben vei qu'aco fuguet pas a tal. Les celtos conquisteron Gallio, Belgico, le not Italia, parts de Germanio, Suisso e parts d'Hispanio, las illos britannicos e saqueron Rumo, Grecio o encaro Anatolio. E aco vol dire quicon. Son històries que parlen de bastidos, de vilages e de vilos, de persones d'un viatge de viure tras que realista. Cal son que valia le nude lai principales sagas gaelicos medievalos per comprene l'uro importància. Le Tuatha de Danann, le cicle d'Ulster, le cicle Fenian o encaro le cicle dels reis ne son sonque calcunos que demostron l'importància cultural de la lengua gaelico irlandeso medievalo. Le primer autor, pas anonim, restacat a medi libres en lengua gaelico, es Tirhe Amar, que muriguet en 1808, comencet son nombre en latin tout par là de la fondation de Roma Pei et couro l'imperi Roma Tumbo, comenzò a usar del gaelic et après per escriure sunque en lingua celto. Le libre nes le libre, dice, dels quatre mestres, qui a pascap de literatura europeo nativo am un libre medieval atal. E parla de poesia d'aquel epoco es parla d'un senfi d'autus medievals posterius de que naben en caro l'obro un des primiers fuguet pangurban que escriguet l'obro a per aquí l'an veissen. Es un poesia delicado, fino, pla trabaliado et tabé pla caracteristico e singularo. Citi. Tumbet la terra dels homis saberuts, tumberon lei trubadus, e aro capome apren cusi canta, cusi truba, pramu che le nostre desti es tumba. Felicitaciu. Sa che là la benidu negre del poeta semblo che se debanet pas, e a com malgrat la marido situaciu attualo del gaelic irlandese vei en aquel illo, pramu che la lengua e la literatura gaelicos fugeron uno de lai mai grandos de tutto l'Europa medievalo. A tal cal au reconeisse e ne pala isi domencar e se descunigut vol pas dire nega l'espresfaces. La lingua gaelico irlandese fuguet, e es encaro malgrat tut, uno de las culturas historicos mages de nostre continent. L'irlandese medieval secondo partido, un article del Christian Andreu paregut le 15 de settembre de 2022 sul site de nostre partenari medievaloc.com.

Bona tarda, amics. Avui amb vosaltres vos anem a parlar dins els nostres programes en el parlar català, doncs d'un poble de la Segarra, un poble de la Segarra que es diu Sant Ramon i la Manresana, i aneu a veure, aneu a aprendre moltes coses estant una estoneta amb nosaltres.

Sí, anem a parlar avui de Sant Ramon. I Sant Ramon, doncs, comporta també els pobles de Portell, Guspí, Viver i la Manresana. Manresana ocupa la part més alta de la comarca de la Segarra. La població actual és d'uns 560 habitants. El poble és un carrer format a banda i banda de la carretera que va des del santuari fins a la Manresana. Antigament, el poble és

Els orígens del poble, doncs, que després va ser Sant Ramon, giren al voltant d'una capella anomenada de Sant Nicolau, i el dia 4 de febrer de 1111, quan Ramon Berenguer III fa donació a l'església de Solsona d'unes terres en la capella de Sant Nicolau, la qual és adquirida pels pares mercedaris l'any 1245. Al costat d'aquesta capella es va anar construint l'actual convent. Al costat del convent hi havia el camí que anava a Cervera, a Calaf, i que es va anar poblant de cases a banda i banda fins a arribar a la fi del seu terme municipal, que era el de Portell. S'anomenava el Raval de Portell i s'adjunta amb les cases de la Ravaleta, que eren del municipi de la Manresana. Això va ser fins l'any 1940, ja que es van ajuntar formant un nou municipi, el de Sant Ramon, i tot el conjunt d'edificacions va prendre el nom de Sant Ramon, llavors va nàixer el poble. El poble està format per un carrer molt llarg, i als extrems hi ha el convent i el castell de la Manresana. Abans de l'unificació, en apartat econòmic, la major part de la població treballava al camp, però tampoc no hi mancava un seguit d'artisans per estar ben servit. També tenia veterinari, metge, farmacèutic i comerçants de tota mena. En apartat festiu, cal esmentar la festa de Sant Ramon el dia 31 d'agost. Al voltant del convent és allà on tenia lloc la part més important de la festa. Ja de les primeres hores de la matinada arribava gent de tota la comarca amb carros i tartanes per passar tot el dia i veure molts i coneguts a qui només vien una vegada l'any. Els pelegrins es repartien per les cases del poble i pels voltants del convent, i tal com mana la tradició, feien els tres tombs amb les cavalleries i anaven a alguns dels nombrosos actes religiosos. A mitja tarda, cap a casa, pensant en tot allò que havien escoltat dels coneguts i dels estranys. Altres festes que celebraven eren Sant Pere Nolasc i Nostra Senyora de la Mercè. L'evolució de la població del municipi ha anat davallant i ha passat de 977 habitants l'any 1940 a 550 en el 2000. Actualment el poble està estancant, però comença a canviar alguna cosa gràcies a les bones vies de comunicació, ja que l'eix transversal i l'autovia nacional 2 ja són un fet i prova de sol, ja comença a despuntar també en el sector industrial, el que fa doncs que el poble es pareix que es va revifallant a veure si torna a ser una cosa molt més important del que havia sigut.

Doncs continuant, després d'haver mogut les garres d'aquesta manera, a més la famosa jota o galop de panderetes, doncs anem a parlar un també de l'economia del municipi. L'economia d'aquest municipi, com tots els de l'interior de Catalunya, ha estat basada en la terra. En els segles anteriors predominava una agricultura de subsistència. No hi havia un mercat interior important i la circulació monetària de moment era escassa. Pendant la première moitié du XXe siècle, on commença déjà à augmenter les niveaux de vie avec la diversification économique dirigée surtout pour la transformation des produits de la terre. Environ à partir du moyen de la moitié du siècle, la ramaderia ha esdevingut un gran puntal per aixecar l'economia de moltes explotacions agrícoles, encara que la immensa majoria són petites. Aquesta milloria ha fet nàixer en el sector dels serveis, que és molt, molt important. La ramaderia ha esdevingut una ajuda molt important del sector primari i gràcies a la gran mecanització, les tasques de bocamp es fan amb molta rapidesa. El sector porcí, el de l'aviram, són els que tenen més pes i seguits a distància pels dels d'ells. La ramaderia genera uns ingressos molt considerables, però estan lligats al mercat de l'oferta i la demanda. Per tant, un sector molt canviant. Al municipi hi ha una considerable quantitat d'explotacions ramaderes i, bàsicament, del sector porcí i de l'aviram. Cal dir que és molt favorable la proximitat de la cooperativa de Guissona com a productora de pinsos i l'existència d'un escorxador i molts d'altres serveis que són necessaris per a l'activitat agropecuària. Lo que fa part de l'agricultura. Sant Ramon és un poble on l'agricultura és l'ocupació en què treballen més persones, ja que les explotacions són bastant petites i per aquesta raó s'ha pogut compaginar amb la ramaderia. El terme municipal té una superfície de 1.867 hectàrees, de les quals 1.360 són de conreu de cereals i tots de conreu de secà. El principal cultiu és l'ordi, seguit del blat, i són apreciables la colza, els ametllers. El rendiment del cereal està lligat a la climatologia, a la quantitat de les terres. És per això que els rendiments són molt baixos i que van des de 2.000 a 4.000 quilos per hectàrea. Ça, de toute façon, ça me rappelle un peu. Bon, je suis né près de la côte, mais j'ai été élevé, j'ai passé des années de mon enfance vers les terres de Ponent. Les terres de Ponent, à la Franja. A la Franja, bé, no és igual que les terres de la Segarra, però jo m'acorde que, a part de les zones que es podien regar amb l'aigua del canal, doncs les altres, pujant cap a la roca, més amunt de la roca Vibrol, o anant cap a la roca Tallada, o la roca Vibrol, que havia en altres llocs, doncs allí era de secar, secar, secar. Ara, jo tinc que dir una cosa que és veritat. Jo no he vist mai l'obiat més gran i més daurat que en les terres de secar. Nantros, el tio, la filla d'oncle, però allí a la Franja diem el tio, doncs ja ho sabeu vosaltres que es regaven, les faixes es regaven i bé, doncs es podia segar l'obiat normalment i bonic, però ja us dic, ese color moreno, ese color tan daurat que tenien les terres de secar, no l'he vist en altres llocs. Poder perquè els ulls era una qualitat de viat especial, no ho sé, però és veritat que els ulls o els xics veuen les coses d'altra manera que els grans. I és això que ens fa viure en aquests records tan bonics que és, sortosament no se'ns esborren. I ara anem a escoltar una altra cançoneta i anem a tornar amb altres perquè tenim coses a parlar encara.

Continuen a parlar, doncs jo per exemple, bé, ara anem a parlar de Manresana, o el poble i l'església, però aquest nom és curiós. Bé, jo, de part de la meva família, hi havia una part, diríem, us parlo de l'edat dels avis i dels pesavis, que a la meva gran sorpresa, ells eren, bé, això no és estranyar, eren de Manresa. Però algunes vegades a casa n'havia sentit parlar, ja de gran, es parlava de Sant Ramon i la Manresana. Bé, amb tota la franquesa del món, no se m'ha acudit mai mirar ni cap on era, ni cap on lloc. Doncs aneu a bé, va tu a bolla, potser sí que som originaris d'un mateix lloc que vosaltres. Potser que a casa la família es parlava de Sant Ramon i la Manresana. Doncs bé, avui és per això que quan he vist per fer aquests programes sobre els pobles de Catalunya he caigut sobre els pobles que es diuen Sant Ramon i la Manresana, doncs no sé, m'ha fet com una cosa de plaer, doncs, de poder dedicar un programa a vosaltres. Doncs parlant de l'església, l'origen del nom del poble de la Manresana ve d'una torre que hi havia dalt del castell, que delimitava com a lloc fronterer del comtat de Manresa amb la vegueria de Cervera. S'anomenava la torre Manresana. És aquest l'origen del nom del poble, ratificat per l'historiador Duran i Sant Pere. La Manresana va ser un poble que va nàixer a l'entorn d'un castell. Les seves primeres referències són de l'any 930 i era del comtat de Manresa. L'any 1356 és la primera vegada que es té notícia d'un cens de població. Fou manat per Pere IV i figuraven 16 focs, famílies. En 1782 ja tenia 101 habitants, després va passar a 544 i el 36 i després ja va anar davallant. El poble va anar creixent a banda i banda del camí que anava a Cervera, a Calaf, fins a arribar al límit del seu terme, que ja era cap de municipi. Aquest carrer va prendre el nom de la Ravaleta i va continuar prenent un altre nom anomenat el Raval de Sant Ramon, que també va perdre molt d'impuls per la construcció del santuari, però el Raval ja era del terme de Portell. L'any 40 es creà un nou municipi anomenat Sant Ramon, que agregà els municipis de la Manresana i el de Portell. El nom del poble de la Manresana va desaparèixer i quedar com a cap de municipi el poble de Sant Ramon i com agregats els pobles de Portell, Gospí, Viver, de Segarra. Junt al castell s'edificà una església comunitària que estava situada en el mateix lloc que l'actual i també dedicada a Sant Jaume, que presidís l'entrada a l'actual església. En apartat econòmic, fou l'agricultura de secà la que tenia el més gran nombre d'ocupants. També tenia molts artisans, n'hi havia sabaters, fusters, ferrers, botigues d'aliments, forn de pa, carreters, sastres, barberia, escorxadors. Cal destacar el gremi de traginers, que amb carros i tartanes feia el transport de mercaderies i persones a les viles de la roderia. D'ells se'n conserva la tradició de fer els tres tombs amb els animals al voltant del santuari. Cal destacar les numeroses festes que es feien, ja que també tenia cafès, sala de ball, cinema. La festa més destacada era el 25 de juliol, dia de Sant Jaume. A l'església de Bossant es feia l'ofici. Al sortir es repartia la coca beneïda i després el ball dels majorals i a continuació a fer un refresc o a sortir es a veure la mistela que el sabater, tieto. A la tarda, després d'un bon dinar, a ballar amb els balls de la tarda i a nit al cafè casino. També es celebraven Santa Madrona, Sant Jordi, Sant Blai, Divendres Sant, el Corpus, Sant Isidre, Carnestoltes, etc, etc, etc. Cal destacar la rivalitat que hi havia entre Sant Ramon i la Manresana. Volen fer les coses uns millors que els altres i treballar quan l'altre feia festa. Això és un recull històric a càrrec de Ramon Ferrer i Miquel Vidal sobre la vida de dos pobles que veia tenien, i vos imaginez dans le contexte d'aujourd'hui, deux villes, deux petits villages, un à côté de l'autre. Un bout de rue faisait des frontières avec l'autre. Mais un village se considérait supérieur aux autres. Ici, dans les terres d'Occitanie, Pagnol a reconstitué quelque chose comme ça sur sa Provence chérie, la seva Provence estimada, quan feia aquest, demostrava aquest antagonisme entre dos pobles, que a vegades un carrer només feia de frontera als uns als altres. Els uns són millor i nosaltres sabeu que en català tenim, no tenen sort ni ventura perquè som fills d'una burra, els de Sant Padó i Sallent,
vol dir que són dos pobles diferents, perquè el tercer no acceptava que era altres eren millors i per això els criticava, els deia així. Bé, perdoneu per l'expressió, però són tradicions catalanes que crec que encara queden. Anem a escoltar una música i anem a tornar.

Nous allons revenir, disons, un peu en parlant de la Manresana. Et disons, dans les cadres historiques où nous allons situer la Manresana, il ne faut pas oublier, c'est une zone qui était considérée comme une frontière ou frontérière, disons, entre les deux empires de l'époque très importants, celui de Charlemagne et celui du califat de Cordoue. Autour de la deuxième moitié du Xe siècle, dans cette zone dont ce n'est pas étonnant de trouver énormément de châteaux et tours des guets, parce que les gens à l'époque, entre 3 km, 5 km, une de l'autre, dont ils aiment bien montrer sa puissance, nous sommes arrivés jusqu'ici, nous bâtissons une forteresse ou une maison fortifiée, et nous y adosons une tour des guets, disons, pour pouvoir observer l'ennemi dans le camp où il y a des velléités de conquête contre nous. Doncs podríem dir que històricament fins a l'actual terme de Sant Ramon arribava a la marca fronterera del comtat de Berga, creada pels comtes de Cerdanya abans del 1034, època en què ja s'esmenten com existents els castells de Portell i de Gospí. En canvi, es creu que la Manresana era una fortalesa avançada del comtat de Manresa i que per això devia prendre aquest nom. En l'inventari dels dominis del comte Guillem Ramon de Cerdanya ja surt el nom de la Manresana, que governà durant el període de 1068 a 1095. També apreciem que en aquesta època els comtes de Barcelona, els quals hom assenyala com a guanyadors d'aquell paratge per dret de conquesta, l'any 933, devien haver cedit o otorgat drets als comtes cerdans. Del poble de la Manresana també es tenen notícies l'any 1067, que ja feia temps que hi havia un castell i un poble, ja que consta com a possessió d'Almatruda, senyora de Portell i parenta dels vescomtes de Cardona. La propietat del castell canvià de propietaris moltes i moltes vegades, unes per fets d'armes i les altres per compra, i sempre entre senyors dels comtats catalans i les autoritats religioses. Es tenen notícies que, per exemple, ve Alfons I d'Aragó, el Ribelles, Pere de Messina, Jaume I, el donà a Berenguer de la Manresana, Ramon de Medòlia, Berenguer de Rajadell, Joan II, Joan de Cardona, Joan Carves. Doncs, vous voyez, ce n'est pas étonnant, disons, de trouver une suite sans fin de personnalités. Personnalités de l'histoire de la Catalogne, bien sûr. Pour quelqu'un d'ici à Toulouse, peut-être ce n'est pas si important. Mais pour nous, bon, c'est quand même nos comtes rois, ce sont quand même des gens qui sont allés jusqu'à Naples, Sardaigne, Sicile, la Grèce. Ils ont pris les Baléares, ils ont pris les pays valenciens. Donc, dans le contexte, c'était des gens quand même respectables. Ce n'étaient pas des simples touristes qui se promenaient et après partaient en courant, sinon qu'ils essayaient de rester là où ils s'étaient allés. La festa més important del municipi se celebra a Sant Ramon el dia 31 d'agost, als voltants del convent, com mana la tradició, ja que es té coneixement que el 1631 ja celebraven aplecs religiosos i se'l tenia conegut arreu del món, segons els consellers de Cervera. L'acte més arribat és els tres tombs al voltant del convent. Aquesta tradició té un naixement quan, després de mort, les despulles de Sant Ramon, que moria al castell de Cardona, es carregaren sobre la mula seca, com he dit, per decidir el lloc del seu enterrament, ja que la gent de Cardona i la de Portell lo volien per enterrar-ho a la seva terra. Llavors, la mula seca va arribar a l'ermita, que era el terme de Portell, on el sant de petit feia de pastor. En donar tres voltes a l'ermita, va caure morta i allí fou enterrat. D'aquest fet ve la tradició de fer els tres tombs al convent. També cal parlar del gremi de traginers del poble de Sant Ramon, que va agafar com a patró Sant Ramon i que cada dia 31 d'agost celebrava la seva festa fent els tres tombs també en el convent amb els seus carruatges molt guarnits. La diada de Sant Ramon continua molt arrelada, tant a dins com a fora del municipi, ja que no disminueix el nombre d'assistents i de firaires que augmenta cada any i dona un petit toc de fira. Els actes religiosos duren tot el dia i és d'especial rellevància l'ofici que se celebra a les 12 de migdia amb assistència d'altres personalitats tant polítiques com eclesiàstiques. I una altra festa destacar és la de Pasqua, amb cantada de caramelles per gent de dins i de fora del municipi, pels carrers del poble i amb la seva carrossa guarnida, com mana també la seva tradició. On va écouter encore una petita música i on va revenir. Yeah.

Bé, doncs, amics, el nostre programa ha arribat a la seva fi i, com ja acostuma a dir en terres d'Occitània, a dir s'esplat un munt de merci esplat per haver demorat a menys aos, vos vaig ser a contracord en vos diguent a dir saps el cop que ve i merci esplat. Sí, sí.

0: tres muntanyes que se capiñabu per saber la quina de las tres anabu gubernar la terra qui havia entre ellos. De brei de milleras d'annados a cobramabo, a cobramabo. Un matí, lo riu se leva. Un riu de res, un ribatel, que se leva tranquilament sotis e son liets, e l'era per que aquel matí, per que pas un altre zun, sabem pas, ma aquel zun, lo riu a mesa tassa de cafè. Augis las tres billes muntanyes que bramo. E l'era qui, lo riu agit aquella formula extraordinària filosofica. Pitaniere maquel de milodiu de Santo Garso, aqueste cop, n'hi ha prou. Que los tres vielles nos fan cagar d'en puei lo cretacé, alors aqueste cop n'hi ha prou. Me'n vau ocupar a que la fa. Lo riu camina, camina, camina, camina, és anat veire primer la muntanya la plus vielle. I diguet, muntanya la plus vielle, tu que portes la saviesa dels anys passats, que has vist les espoques morir just un nas, los homes s'estabanir, de que n'has a far aquello vielle a fas, tu que sios di la saviesa dels anys que pas. Ep, ep, ep, li di la muntanya, jo lo riu, un mut de mai, un mut de mai, te munti al som de la muntanya, te futi di l'ocel e en dos jours te congeli. Lo riu se para i se fa, o camina, camina, camina, camina, és anar a veure la muntanya la plus grossa. Muntanya la plus grossa, tu tan bravo, tu tan imposant, de que n'has a fa de saber que el govern a quina terra entre vosaltres tres, bulegat-se mai, a quina terra entre vosaltres ja n'has pas. Tu ep, lo fa la muntanya en jo lo riu. Un mut de mai, te monti al som, te fouti en plein soleil et en dos jours te fau evaporar. Lo riu se para se fa, o camina, camina, camina, camina, és anar a veure la muntanya la plus jove. Muntanya la plus jove, tu que sios moderno, tu que sios dinamico, tu que sios connectado, tu que has una pagina Facebook, un compte Twitter, tu que snapos. De que n'has a far aquellos vellos guerres d'un altre poc, hop, hop, hop, lo fa la muntanya. De lo riu, un mut de mai, un mut de mai, d'avari dos bacos del som, e en dos jours te van veure. E ben sa que la lo riu se para i se fa.
1: E cric e crac, son conte és acabat.
2: És acabat.
3: Bon, e ve que hi sa bo, ma... Il n'y a que per el moment, no? Va a vida un boulot ici.
4: Ah, e calcó, callat sa bo.
1: Cric e crac e mon magazino és acabat. Cric et crac, mon magazine est achevé. À toutes les acadumes, brave monde et bouddhisi dung, adiciats, là, à la semaine au Québec. À tous et à chacun, brave gens, je vous dis donc au revoir et à la semaine prochaine. Adiciats.
5: Allez.
1: Un réveil. Réalisation André Alla.
6: Radio Occitanie. Téléphone 05 61 80 40 40. Site internet radio-occitania.com.

0: canvi, doncs, bona tarda, Santi.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda a tota la gent que mos escolta. I anem a parlar, doncs, de, com hem dit, d'Ulldecona. Ulldecona és un municipi de la comarca catalana del Montsià, situat al sud de la mateixa, al costat de riu Sénia. Dintre de la comarca termeneix amb Alcanar, Freginals, Godall, la Galera, Mas de Barberans i la Sénia. I pel sud, amb Vinaròs, Sant Jordi, Traiguera i Sant Rafel del Riu de la comarca valenciana del Baix Maestrat.
2: Actualment té 5.181 habitants, segons el padró de 1946, distribuïts entre la vila, que porta el nom del municipi, i els nuclis que formen els barris d'Ulldecona, els Valentins, el Castell, Sant Joan del Pas, les Ventalles i l'Emiliana. El terme municipal té una extensió de 126 quilòmetres quadrats. El seu relleu queda configurat per la serralada del Montsià i la serra de Godall, paral·leles entre si i separades per la vall de la Foia, essent els punts més alts al Montsià, la Torreta, 762 metres, i a la Serra del Godall, el Tossal Gros, 377 metres. La temperatura mitjana oscil·la entre els 16 i els 17 graus, amb 9 graus de mitjana al gener i 25 graus a l'agost. La pluviometria s'aproxima als 650 mil·límetres anuals, distribuïts irregularment, amb un estiu molt sec i una major abundància de pluges al setembre i a l'octubre.
0: Doncs on peut dire quand même que cette région c'est la plus pertinente de la Catalogne, puisque c'est plus vers le sud de tout. Mm. Elle fait frontière donc avec le Baix Maestrat, une province déjà, enfin une comarque. Una comarca, parce que nous on dit pas des provinces, on n'a pas des provinces, on nous les a imposées, mais disons que nous on n'a pas des provinces, c'est des comarques, oui. C'est l'équivalent disons à des petites régions. I passa per Ulldecona, l'autopista 7, amb sortida 42 Vinaròs. Ulldecona és situada a 4 quilòmetres. També està comunicada per la carretera de Vinaròs a Tortosa i les que van a la Sénia, l'Alcanar, la Galera i Godall. A més, tots els barris d'Ulldecona tenen bons accessos per carretera. També hi ha una estació de via fèrria a Barcelona, València. Bon, il faut dire que cette région... c'est vrai, comme la plupart des régions que nous sommes, parce qu'en Catalogne, nous avons aussi des petites provinces et des petites régions qui sont tout à fait au sud. Ça arrive aussi que très souvent, des fois, on est pas vexé, mais on est un peu mal à l'aise par cet esprit centraliste qu'il y a, disons, au pays catalan aussi.
2: Oui.
0: Tout est axé sur le milieu, tout est axé sur le centre, un point vital bien précis, et les terres les plus éloignées du pays catalan, ils ont la chance de que le centre existe, parce que sinon, d'après la mentalité du centre, il ne devrait même pas exister. Non, és una veritat, això és el que diem nosaltres. Les terres aquestes del sud doncs tenen tanta importància com és el nord, com és el d'arreu. Però també tenim aquest efecte centralista, que moltes vegades no tenim compte i no parem prou compte a el que pensen, la mena de ser i com són aquesta gent. És igual, ho centralitzem tot i queda la mar de bonic, la mar de bé.

0: Mires, per exemple, Santi, ja hem parlat, hem situat Ulldecona on es troba, i per exemple sobre la història, sembla que ja és com totes les nostres terres, molt sovint doncs hi ha vestigis molt, molt, molt antics del primer habitatge humà o de gent de passatge per casa nostra.
1: Sí, i pel que fa a Ulldecona és un exemple clar del que comentes, ja que en el seu terme municipal trobem vestigis molt antics. I per això cal que ens remuntem a la prehistòria, de la qual queden alguns testimonis, com les pintures rupestres de la Serra de l'Ermita i el signe alteriforme de la cova de Santa Magdalena, així com les restes dels assentaments ibèrics que envolten la vall, ja sigui els Castellets o Ferradura, el Castell, a les Ventalles. També hi ha certes dades que proven el pas de romans amb una via secundària bifurcada en dues direccions, una cap a Traiguera i l'altra cap a Vinaròs. Cal destacar, pel que fa a això que comentem de l'art rupestre, que trobem és un enclau important per tota la gent que vulgui visitar les pintures rupestres de la prehistòria, que l'any 1998 tot l'art rupestre llevantí, en la qual se troba inclosa la zona d'Ulldecona, van ser declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. I penso que és un fet prou important pels nostres oients com per anar a visitar Ulldecona.
0: No, però, com on ha dit, doncs, és una regió, disons, très riche, et des vestiges très, très, très anciens qui prouvent le passage, disons, des civilisations anciennes, et pas uniquement de

0: construir els edificis més emblemàtics, la Torre Rodona, l'Església i la Torre Quadrada. La primera carta de població de la vila d'Ulldecona data de l'any 1222 i estava situada a l'interior del recinte emmurallat del castell. L'any 1274 el poble d'Ulldecona es traslladà a la Foia, al lloc on ara hi és. El 1373 s'inicia la construcció de l'església parroquial de Sant Lluc, que es va consagrar el 1421. La comanda d'Ulldecona, de l'ordre d'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, va exercir el seu poder sobre l'ampli territori durant més de 5 segles. Durant aquest temps es va produir a Ulldecona moltes visites i estades als reis, entre les quals destacava Jaume I, Carles I i Felip II. Aquest darrer any, 1586, va deixar en record de la seva estada un calze que avui dia forma part del tresor parroquial. Abans, però, el 349, es va convocar el Parlament a Ulldecona per Pere el Cerimoniós i el 1414 van ser les Corts convocades per Ferran I. Tens alguna cosa a dir sobre això? Sí,
1: sí, no, jo volia comentar, jo havia comentat amb tu algun moment sobre el tema de, del passatge dels àrabs per les terres de l'Ebre i per Ulldecona. Normalment la gent que ha viscut o que hem viscut a les terres de l'Ebre, doncs sabem el que és sentir un gran amor, una gran estima per la terra, per les arrels,
0: per casa nostra,
1: per casa nostra, sí. etc, no? Aleshores, en aquest sentit, doncs, si ens traslladem a l'època dels àrabs, els àrabs també d'alguna manera eren uns personatges que eren unes persones, era una civilització que també tenien en molta estima la terra on van viure, que eren les Terres de l'Ebre, i que en un moment de la història, per circumstàncies de la vida, de la societat, van ser expulsats de la seva terra, en aquest cas les Terres de l'Ebre.
0: I per això es va passar, doncs, el mateix a tot el reialme després de València.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Diguem, la marca era fins més... Bé, damunt de l'Ebre era una mena, diguem, de terra lliure en què pujaven, baixaven, feien...
1: Sí, sí, sí,
0: però
1: sí, sí.
0: L'Ebre era la línia defensiva o el límit, sí, de les seves terres, del califat de Còrdoba.
1: Sí, sí, sí.
0: El que fa, doncs, que aquella gent, esclar, quan se'n van anar... Però, com dius tu, els primers que van arribar va ser una... Bé, com totes les embestides, totes les empentes d'una guerra, hi ha guerrers que arriben. Però després va arribar, els diem, els que es van localitzar, els que es van situar en els pobles, que van fer treballar la terra, que van treballar la terra, i és llavors on que va ser també una riquesa molt gran, en comparació a altres llocs de la península ibèrica, que siguin, diríem, independents o siguin d'una altra religió, no tenien ni la mateixa riquesa ni el mateix nivell de cultura que els pobles, diríem, del califat de Còrdoba.
1: Mhm.
0: I a casa nostra en vam ser uns hereus molt grans, aquestes,
1: exacte,
0: coses.
1: I les Terres de l'Ebre, sobretot, entre àrabs, romans, ibers, etc., han estat sempre, sobretot les Terres de l'Ebre, un enclau de pas de moltes civilitzacions. De civilitzacions que després, quan han marxat, fins i tot en l'època actual, molts catalans de les Terres de l'Ebre que han d'emigrar per motius de feina, per motius socials, sempre se n'en recorden de la seva terra. I hi ha una cançó de Quico el Cèlio que escoltarem ara, que és el Fandango dels Adeus, que recorda la seva terra on van viure en un moment determinat.
0: D'acord, doncs anem a escoltar-la.

0: Bé, doncs un fet important també en la història de Catalunya, com va ser la Guerra dels Segadors, també va afectar a la vila, i tot que van tardar uns anys en arribar els efectes, com així ho demostra el capítol cistercenc celebrat a la vila per motius de seguretat. L'any 1640, el 1648, Ulldecona va patir un dramàtic fet en ser saquejada per les tropes franceses. S'ha de ser aussi que queixosa, com ho dice, c'est de terre où il fait bon vivre, c'est vrai. Ils ont une apparence extérieure très calme, des terres très tranquilles, mais malheureusement ont été toujours prises dans beaucoup de guerres, dans beaucoup de révoltes. Des guerres internes entre nous, guerres dels segadors, de les guerres de germanies, com havien hagut abans i tot això, mais après des autres guerres qui nous ont été imposées, imposées par les circonstances de la vie qui font que le pays catalan s'est trouvé immergé dans des histoires que peut-être ils en seraient passés. Mais enfin, disons que c'est comme ça qui arrive, mais c'est comme ça d'avançant.
1: Sí, malauradament és així, i sobretot potser perquè també a Ulldecona es troba, per això que diem, en una línia de comunicació molt important nord-sud i sud-nord,
0: que... I entrada al País Valencià.
1: Sí, sí, i es troba en un enclau entre les dues comunitats, diguem-ne, catalanes, Principat i País Valencià, però també amb l'Aragó. O sigui que es troba en un enclau bastant, bastant molt ben definit a nivell de comunicacions, i és normal també que en períodes de guerra hagi sigut un territori molt afectat.
0: Tinguin que patir les conseqüències.
1: Sí, és per això que, per exemple, el terme ha partit altres... A banda de la Guerra dels Segadors, ha patit altres guerres, com per exemple la Guerra de Successió, en la que el propi Felip V de Borbó, pretendent de la corona d'Espanya, va visitar la vila d'Ulldecona l'any 1707. Més tard, la Guerra de la Independència, 1808-1814, que va costar a Ulldecona importants contribucions, tant econòmiques com humanes.
0: Després ens també ha tingut altres guerres, perquè més tard, toujours, la famosa guerra de carbins, les guerres escarbinades, que diem nosaltres, où c'était un fief très fort, disons, de l'appartenance carliste du pays catalan. Il y a des autres régions, par exemple, en allant vers le nord, vers Girona, Figueres, c'était aussi des fiefs assez importants, mais ça n'a pas eu les mêmes répercussions que dans ces terres du sud. Dans les terres de l'Ebre, les carabinades han sigut terribles. Un personatge escarabins molt important, doncs, el famós tigre del Maestrat, el Ramon Cabrera, i doncs el famós general carnisser de Calaceit. El que fa que són deux régions très proches une de l'autre, sont frontalières une avec l'autre, des régions pas avec des centaines et centaines de kilomètres, mais dans le contexte de l'époque, Morella, qui n'est pas loin non plus, fit que toute cette région de Maestrat, toute cette région de la Terres de l'Ebre, payant lourd tribut, disons, des souffrances, des guerres et des troces, des choses qui ont été vives complètement, poètes i llocs han sigut enderrocats complètement o destrossats i han perdut molta gent. Alguna cosa més sobre les guerres carlines?
1: Sí, no. Malauradament, les guerres carlines, i sobretot en aquesta zona del Maestrat, suposo que és, jo diria que és la zona de Catalunya o dels Països Catalans que més mal podríem que van fer a la població civil. Tota la zona dels ports, el Maestrat, la zona d'Ulldecona que toca el Maestrat, la tinença de Benifassà...
0: Sí.
1: Que els carlins van fer veritables salvatjades, no? Però bé, és una part de la història que...
0: Després podríem dir que dissortadament les guerres carlines, bé, va ser presa, va tindre presa per Carves i sent ocupada en 1840 per les tropes liberals d'Espartero, liberals entre dues L's, perquè tant els uns com els altres eren aferrissats completament en les seves idees,
1: sí,
0: i destralls,
1: sí.
0: I coses potser mal fetes, fins i tot, bé, nosaltres no estem aquí per jutjar d'això, però es van fer. Al segle XX, Ulldecona va tindre que patir també, com la majoria de les poblacions de casa nostra, l'impacte de la Guerra Civil del 36.
1: Sí.
0: Doncs un lloc amb una prova encara més. Però bé, arribada la democràcia en l'any 77, Ulldecona ofereix avui en dia un exemple de convivència, civisme i tolerància que la fan agradosa i agradable a tots aquells que la visiten. Saps si sé que això és que no ha toujours repetit, ce sont des villages de la population en esprit ouvert. un esprit ouvert, ils sont accueillants, ils sont affables. Et depuis, bon, cette démocratie qui était implantée une autre fois, dont le village peut montrer ouvertement, qui dit le village, le peuple, peut offrir une autre valeur, un aspecte normal, accueillant, ouvert, affable et festif. Que això és una de les coses també importants.

0: Maintenant, je continue à parler d'huile de cône. On aime parler de Cascourva, le centre-ville, le centre du village. Parce qu'on a toujours dit, chez nous, quand on dit le village, ce n'est pas péjoratif. La traduction littérale du mot, on met au peuple, c'est le village. Mais pour nous, ça représente toujours quelque chose de plus important. La ville, c'est un village. Je suis d'une ville, on dit toujours, mais au peuple. Disons, là où je suis né. Donc, pour nous, le village, ça, ça a un son familial, ça a un son, disons, quelque chose que si on, on s'y sent attaché, on se sent rattaché à un village, lequel, là où on est né, simple et sans autre problème, ni ambition non plus. Mais quand on dit au même village, au même peuple, on est content quand même. On en est fier de dire, nous sommes de tel lieu, non, il y a autre lieu, mais c'est unique. A les voltes, en tot el món i als seus voltants. Sí, sí. Això és allò. Doncs l'església de Sant Lluc, d'estil gòtic de transició, es troba en una plaça porxada molt característica que també abriga un edifici modernista, la casa de la Feligresa, obra d'en César Martell. Això és també Sant Lluc, potser estaríem que recolgar que les porches, c'est quelque chose, disons, la plupart de la tradition catalane, de l'architecture catalane, etc., c'est ces maisons qui sont sur porches, disons, qu'on peut, sur des piliers, qu'on peut se promener à l'intérieur si en cas de pluie, disons, on est à couvert. C'est quelque chose comme ça. Avant, on a trouvé même des villages où tout le tour de la place, tout autour de la place major, c'était en casa, en porches. De tal manera que es podia passar sota, sí, sí, sí, algunes, sí, botigues, o si no, es treien algun banc, o havia algun banc de pedra passat contra la paret per poder prendre el fresc, o sortir al vespre, com fos. En fi, la casa de la comanda, que tens alguna cosa sobre això?
1: Sí, sobre la casa de la comanda, podem dir que és l'antic habitatge del comanador i que actualment només conserva la seva façana gòtica.
0: Hi ha altres cases senyorials,
1: també, no? Cases senyorials bastant antigues, en general, sí.
0: El casc antic, amb carrers típics i singulars, alguns fins i tot portalats, també es troba de la meitat per les actuals morades. L'ermita de Dorito, quin nom més boniquet, eh? D'estil gòtic, situada a les afores, on hi ha restaurada la creu de terme, obra reproduïda al poble espanyol de Barcelona. Jo no he tingut mai l'ocasió, he passat pel poble espanyol, però no he tingut mai l'acudit de veure aquesta obra, sí, aquesta reproducció de la creu aquesta de d'allò. Ens pots parlar una miqueta de l'Ajuntament?
1: Sí, l'Ajuntament i la Casa de Cultura es troben situats respectivament als antics convent i a l'església del Roser, d'estil renaixentista tardà i barroc, dels que destaquen les recents restauracions atrevides i atraients a la vegada.
0: Ah, també té un teatre. El teatre, doncs, veig que hi ha el Teatre Municipal d'Antic Orfeu Montsià, amb escenari restaurat, on es duen a terme nombroses activitats culturals durant tot l'any.
1: Sí, sobretot cal destacar que en aquest teatre és on se celebra tots els anys la tradicional i molt famosa Passió d'Ull de Cona, i també moltes altres activitats culturals que es desenvolupen al llarg de l'any, com per exemple jornades de teatre, concerts musicals, festivals, etc.
0: Això és el que reconeixer també, com hem dit, que nosaltres a casa nostra tenim un esperit molt, diríem, per pertànyer a una associació, molt associatiu encara. Potser bé, amb els anys hi pugui haver un canvi, hi pugui haver una baixada, però no és raro de trobar la majoria de pobles i fins i tot poblets on que tenen associacions, grups que participen en una cosa o en una altra. La gent encara té aquesta... encara no s'ha perdut tot amb, sí, el modernisme, sí, de tots els dies que tenim encara.
1: Exacte, i a Ulldecona precisament això és molt important, la vida associativa.
0: La vida associativa és important,
1: importantíssima.
0: Doncs bé, és una de les coses bones, però veig que també tenen jardins públics,
1: sí,
0: que diu que conformen també un important patrimoni. En alguns hi ha obres de l'escultor Pasqual Casaubon, afincada a la vila. Doncs bé, on va continuar sur Ulldecona.

0: que doncs, crec, Santi, també que podríem parlar de l'economia de la cuna en general.
1: Sí, és ben cert, perquè la base principal de l'economia d'Ulldecona ha estat des de sempre l'agricultura, i dintre de l'agricultura cal destacar sobretot el conreu de l'olivera. Amb Ulldecona, tant les terres d'Ulldecona com de les poblacions veïnes del, diguem-ne, podríem dir del sud del Montsià, són unes terres que podríem qualificar com el país de l'oli, perquè la producció de l'olivera ha estat realment molt important. Per altra banda, també ha tingut importància el conreu de la vinya, però en aquests darrers anys ha estat
0: ha anat de baixa.
1: I després també tenim que d'uns anys ençà, des de la construcció del pantà d'Ulldecona, les terres de regadiu també formen una part important de l'activitat agrícola, preferentment dedicada als fruiters i a l'horta.
0: Perdó, una qüestió d'algú que, per exemple, no és d'allà, o ja dic, si he passat fa molts anys, és regió que, per exemple, es poden veure avui en dia alguns tarongers, alguna cosa així, o encara no, en aquella regió? Més aviat...
1: Els tarongers, sobretot, els trobaries cap a la zona de... diguem-ne, cap a la zona del Delta...
0: Sí.
1: Camarles, l'Aldea, Amposta, i sobretot anant cap a la zona de Vinaròs i Alcanar, allò són camps i camps i camps de tarongers. Però la zona, diguem-ne, d'Ulldecona, la Sénia, la Galera, són camps d'oliveres.
0: Ah, són camps d'oliveres. Bé, doncs em quedo amb les oliveres. Em quedo amb les oliveres perquè m'agraden les taronges, però m'agrada més el amb oli.
1: Sí, sí. Després, en un altre ordre de coses, també és molt important tota la regió aquesta, que diríem que és el sud del Montsià, com també part del Baix Maestrat, diguem-ne Ulldecona, la Sénia, Vinaròs, Benicarló, és molt important la indústria del moble. Importantíssima.
0: Bé, d'acord. O sigui que sí, no té, és bastant, bé, ben segur, no té aquests complexes industrials, per exemple, del nord de Llors, no. Però bé, si té una indústria del moble i té la sort que la natura li ha donat l'aspecte aquest de conreuar,
1: sí.
0: Doncs l'olivera, conreuar aquestes altres coses, doncs bé, doncs en si és prestigiós i és un lloc que d'empenta.
1: Mm-hmm. Sí, i després, a banda del moble, que és el dia més importantíssim, destaca també la pedra. Hi ha que edificis que són actualment de talla, per la seva fama, que són de talla mundial, com per exemple la Pedrera de Gaudí, la seu central de la companyia Nestlé a Suïssa, l'Hotel Hilton de Los Angeles, entre d'altres...
0: Han sigut fets en pedra de...
1: Exacte.
0: Ah, bé. Doncs veu, doncs voilà, si vos allez dins un certain endroit de renommée mondiale, il faut pas oublier, essayez de vous arrêter un peu, pensez que la pierre vient d'Ulldecona. Voyez, on exporte, nous les Catalans, on est commerçants dans tout le point de vue.
1: Sí.
0: Même de pierre on exporte, vous vous rendez compte?
1: El tècnic ens mira amb una cara estranyat, però...
0: Sí, però...
1: No se'n volen adonar que els catalans som importants.
0: Això. Després del nostre senyor, nosaltres.
1: Sí.
0: Després del nostre senyor, nosaltres, com diem,

0: després d'haver escoltat aquesta jota, doncs, com dèiem entre nosaltres aquí, doncs que es du molt arrelada en l'esperit i en la mena de ser de la gent de les Terres de l'Ebre, anem a parlar de les festes populars, de fête populaire, bien sûr. Les festes primeres a comentar són les festes majors que se celebren en honor de la Mare de Déu de la Pietat, patrona de la vila. Aquestes festes es celebren des del primer dissabte de setembre al segon diumenge del mateix mes. Durant aquests dies s'organitzen una sèrie d'actes culturals, populars, esportius, etc. S'han de destacar la Diada del Castell, la Volta Ciclista al Montsià, la desfilada de carrosses, els típics bous, les rebelles i la Diada de l'Ermita, entre molts altres. Però l'acte més especialment característic d'Ulldecona és el Ball de Mantons, en les seves tres vertentes: infantil, juvenil i adults. Aquest ball s'interpreta al so de la jota d'Ulldecona i els balladors van vestits amb els trajes típics, des que cal destacar els mantons a manila, molts dels quals són antiquíssims i de gran valor. Ulldecona té també, des de fa uns anys, els gegants Lluc i Pietat, que vestits amb el traje típic protagonitzen la diada gegantera dintre de les festes majors. Ça aussi c'est une tradition au pays catalan. Nous sommes peut-être des vivants de taille moyenne, mais nous avons des géants qui habitent dans nos terres, non? Puisque beaucoup de villages sont un couple de géants, gérant et gérant, hein? Parce que nous, nous sommes comme ça. Dès qu'on fait un géant, on fait une géante aussi. Parce que sinon, les pauvres s'ennuieraient. Donc, il vaut mieux qu'ils souffrent, il vaut mieux qu'ils pâtissent, qu'ils se fassent sonner les cloches, comme on dit chez nous, hein? Donc, bé, doncs tenim els gegants, i aquesta és una de les coses tradicionals. No es pot dir que cada poble té els seus gegants, però n'hi ha una quantitat. Gairebé jo no puc dir quants n'hi ha, però una vegada vaig veure una reunió gegantera.
1: Sí, se'n fan tots els anys.
0: I feia por veure aquells senyors i aquelles senyores tan grans.
1: Sí, sí, tant.
0: Ara, molts d'ells, és veritat, he de reconèixer que, segons la tradició establerta, són representants de comtes o comteses o senyors, o ducs i duqueses que hi havia en el País Català a l'edat mitjana.
1: Sí, sí,
0: la majoria d'ells. Després s'han canviat, hi ha d'alguns tipus ja més populars, de pagès, de pagesa, de pobilla, d'hereu, d'algun personatge típic d'algun barri o d'algun poble, no? Però en general els que són encara més presents són els que representen els comtes i comteses o rei o reina, malgré que chez nous, comme nous n'avons jamais eu de notre nature, non, roi et reine, nous avons eu uniquement que comte et comtesse. Donc, bon, parfois, on les a copiés à l'extérieur, mais disons que pour nous, c'est toujours le comte et la comtesse. Donc, par exemple, es pot dir, ara, de totes maneres, cada 5 anys, els acabats en 4 i 9 es fan unes festes molt especials, que són els quinquenals. Durant aquests s'engalana tot el poble amb flors i treballs de paper que fa la gent de cada carrer. Comencen els quinquenals amb la baixada a peu de la Mare de Déu des de l'Ermita, que és passejada en processó per la vila i des del darrer quinquenni també pels barris. Això és una cosa molt típica també d'aquesta regió. Per exemple, aquí a Ulldecona és en els quinquenals i Morelles el Saxení, que es fa cada 6 anys. Doncs són algunes coses típiques que es veu que no hi ha una trencadissa cultural gran entre un lloc i l'altre. La gent ens ha posat un apartanyament a una regió o a una altra, però la gent ha sigut sempre una cosa familiar.
1: Sí. Pel que fa a les festes, com nosaltres no ens cansarem de dir que per als catalans la festa és potser el més important que hi ha, cal destacar, a banda de les festes grans d'Ulldecona, les festes dels barris. Així, per exemple, tenim el barri de les Ventalles, que és un barri d'origen medieval. Tenim que la festa se celebra el 24 de juny, el dia de Sant Joan. Cada barri té la seva festa. Després tenim el barri de Sant Joan del Pas, que la seva festa també se celebra per Sant Joan, amb revetlles, diferents activitats, etc, etc. El barri dels Valentins, que és el barri més gran de tots, la festa se celebra el dia de Sant Antoni, el 13 de juny, amb balls, revetlles, correbous, que
0: tots són oportunitats perquè la gent vagi al carrer.
1: Sí, sí.
0: La gent vagi al carrer i celebri aquestes festes entre nosaltres. Per fi, entre nosaltres sí, però vull dir que tota la gent hi participa.
1: Exacte, vull dir, tot el poble.
0: O espera amb candeletes que arribi aquell dia de festa per poder sortir al carrer i participar-hi. Després, per exemple, ja no parem de, per exemple, les paelles populars que es fan en diferents festes de barri, en què la gent, com que és l'arròs, no està molt lluny d'Ulldecona, doncs automàticament tots són festes que permeten de que es fagin arrossades al carrer i doncs que la gent hi participi. Saps si que això no vos ha toujours dit, quand vous allez là-bas, n'hésitez pas, vous allez voir, on fait des grands repas pour tout le monde, d'une façon traditionnelle. Et n'ayez pas peur, même si on dit toujours que les Catalans, on est sans, on est sans, on est sans, on ne me demandera pas un sou pour manger une assiette de paella, eh? O d'arròs, perquè de vegades en diuen arròs, eh?
1: Normalment és de franc, és gratuït.
0: Ara, si on voit que, per exemple, vous êtes, que vous nous regardez en travers, là, peut-être vous payerez trois fois plus que nous. Donc, alors, attention, soyez gentils.

0: Veterans. Maintenant, il nous reste déjà une partie traditionnelle dans nos programmes à Radio Occitanie, c'est sur la gastronomie. La gastronomie, c'est quelque chose, bien sûr. Oubliez beaucoup de on a dit, des choses a priori, c'est bien, c'est pas bien. Vous êtes dans le pays de l'huile. Le riz n'est pas loin non plus. Le vin n'est pas loin non plus. Donc, automatiquement, qu'est-ce que vous avez de plus?
1: La carte en poc.
0: Le conigliambalioli, que ça, c'est de quelque chose. Les lapins avec l'aioli, comme on dit, ça, c'est quelque chose qu'ici, on ne connaît pas beaucoup. Mais chez nous, en naissant, déjà, on nous le fait goûter. Je crois, il y avait des mauvaises gens qui disaient que quand un enfant est né au pays catalan, certaines régions du pays catalan, on prenait avec les doigts un peu d'aioli et on les mettait sous les lèvres pour qu'il y ait l'habitude, et une goutte de vin aussi, pour apprécier les deux meilleures choses que Dieu a fait sur cette terre, la lioli et l'ovi. Doncs bé, la gastronomia, per exemple, podem parlar, doncs, com hem dit, és variada. Així si trobem, doncs, la llanda, l'olla de dejuni, l'olla barrejada, les farinetes, la sèmola, les guixes, els fabons i el frito, a més de la carn de caça. Jo en aquesta, ja dic, com que en aquesta regió no hi he estat gaire, és que és una regió, per exemple, de bolets, entre altres, o més aviat no, aquesta regió, perquè hi ha llocs de les Terres d'Ebre, doncs, que per exemple de la part de Tarragona sí, però allí potser no, perquè està al costat del riu i una temperatura, doncs, més aviat baixa, no, més aviat jo crec que cap a l'Horta de Sant Joan això se'n troben alguns per fi.
2: Sí, jo no sóc especialista,
0: no. Bé, doncs llavors jo ho era quan era jove, però ara sí. Compro les llaunes i em quedo més tranquil. No, per exemple, també és molt important la paella, motiu de la festa popular del poble, especialment el darrer diumenge de les festes patronals de setembre, que s'ofereix en un dinar de germanor a l'ermita d'on volà, on fer de paella, on ofre aux gens une façon de d'amitié quand on revient de la procession à l'ermite. Donc voilà, c'est quelque chose, disons, une altra varietat són els deliciosos dolços, madalenes, cocs, coques, pastissets, mones de Pasqua, corets, panellets, reganyats, mostillo, figues en paella, borraines i ous bufats. I per damunt de tots ells, els típics periquillos i les tortelles anomenades del secret. Les tortelles del secret. Bon, tout ça, on peut aussi, disons, manger tout ça en buvant un peu du vin du pays pour pas mourir de soif, parce que c'est quelque chose, disons, que ça s'accommode très bien. Par exemple, Escanyavella, el Macabeu, actualment quasi desaparegut de la comarca, i per les pastes, un bon moscatell, una mistela o bé el dolcet bicuit. Doncs voilà, es pot dir que tenim de tot. I una altra beguda molt típica de les nostres contrades, que es pren després d'una bona menjada, és el calmant, fet amb cafè i conyac cremat. Doncs voilà, après un bon repas, on prend un calmant qui est fait avec du café et du conyac brûlé. Doncs voilà, c'est tout ce qu'il faut, doncs no podem dir altres coses, sí. Que no podem anar més lluny, perquè necessitaríem temps per parlar-ne.
2: Sí, jo volia afegir que no sé si saps, Ferran, que en molts pobles d'aquesta zona, sigui Ulldecona o del Maestrat o del Matarranya, per les festes majors es fan les típiques calmentades populars que es dona a veure a tota la població i als turistes. Això, un calmant, i a vegades és fet amb cafè i conyac cremat, de vegades és un rom cremat, però que es diuen les calmentades populars.
0: Doncs com diem a Nova Franja de Ponent, que no tanquen les portes perquè Puyo, no baixa, no, Puyo, que és encara millor per anar a veure el calmant. Bé, doncs Santi, només ens queda desitjar a nova gent que moltes gràcies per haver-nos escoltat, i doncs, escolta el programa Poixer. A deixats per a tot el món, merci pla per haver demorat també nosaltres, bona serada de deixats, Santi, fins a la propera.
2: Bones tardes.
0: Bona tarda.

Plal bonjour à toutes et tous. Eric Frage al microfono sui las ondas de Radio Occitanio per vos accompagnare per las bios de la filosofia, per las bios filosoficos. Aurès reconegut lo nostre generic, tutt'un inspirado improvisació cobris lo concert mític del pianista Keith Jarrett lo 24 de gener de 1955 a Köln in Alemanya. E aurès constatat bene sui segu que ben cambiat lo títol de l'emissió per aquesta segunda edició, passant des camis de la filosofia a las bios filosoficos, uno fai su de se confondre pas en un altro emissió filosofico pla coneguido elo, la que pueden escutar cada matí sus las ondas de Franzo Culturo. Bienvenidos, duncos e bienvenuts din lo segundo numero de bios filosoficos. Lo cop passat abbiam dit din quin context historic e mental naix la filosofia, abbiam dit cosi se fa possible aquel biais nouvel de pensar e so qu'es per essenzio. Uei, nos cal parlar d'aquelles presocratits que inauguron l'ero filosofico. Del segle VI al segle IV abans Jesus Christ, un moviment filosofic força ric se forma e se desenvolupa en Grècia. És la pensado presocratico que, com l'indico sun nun, s'afirma abans la de Socrates. Tento d'explicar lo món per un principi únic, com l'aigo o l'aire, vei per tot per l'univers una mobilitat e un canviament universals o tento de concebre al de là del flux l'esse immutable e eternal. E Batista ve la primiera concepció atomisto, valent a dire l'ideo che la materia es constituido d'atomes justo pausats, perso ch'es de sofistos de mestres de la retorico che desplegon un discurs relativisto e sceptic, privilegion l'art de convence les esperits e desenvolupon aital una cultura superiore. Los presocratits han, per debut, esbussats los temos e las ideos que ne viven en caro a loro daro. Bel primier nos cal evocar los milesias, es a dire, los pensaires de Milet e Nionio. Parlarem principalment de Tales, d'Anaximandre e d'Anaximenes. L'avventura filosofica comença pas in Grecia, ma in Asia Minore, de cado part de la mare Egeo e Ionio, un s'organizon de petites ciutats indipendentes e democraticos. A Milet, la mai rico d'aquelles ciutats, cultura e tecnico sunt desenvolupados. Tales, Anaximandre, Anaximenes, aquelles milesias del segle VI avant Crist, non sunt pas solament filosofes, mas també d'ingegnaires o de sabents, e de ben a tales l'invenció de mai d'un teoremo. L'escola de Milet explico l'univers pel joc d'un principi únic. L'aigo, segons Tales, perquè l'aigo és surgo de tutto causo. L'infinit, segons Anaximandre, lo successu de Tales. L'aire, segons Anaximenes, que, menys abstrait e plus naturalisto que son predecessu, vei din l'aire la causa de so real. Aquestes explicacions podrien pareixer planinoios, mas se cal guardar d'oblidar que sent així, en presència del primer esquema explicatiu positiu e laic que recur seu a un principi filosòfic
l'infinit. Cio ad efforzos mecanicos, per exemple, l'aigo u l'aire.

Un altre presocratic és Heràclit d'Efes. Amb aquestes filosofes, lo plus pregundes presocratits. Tornant cap a les ciutats ionianos, conquistos pels persas e revoltados. Heràclit viu de 540 a 480 abans de Jesus Crist, en un temps trasbirat, so que explico veleu l'utum pessimisto de sa suscadisso. Aquel aristocrato de renc naut, mespreso su comú, e s'estimo mai al comerç de la fulo, la suleso que supauso lo fai de pensar. La sua posteritat es multiplo. Hegel, al segle XIX, veirà en el lo fundatu de la dialettico. Marx, al mateix segle, afirmarà que la filosofia moderna fa pas que continua uno tasco començado en del. Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger reclamon un patronatge filosofic. E lo quite André Breton le sagrarà primier subrealisto. Estunanto posteritat de las caros multiplos que s'explico per l'existencio en so d'Heràclit d'uno pensado tan rico e poderoso como enigmatico e equivoco. Los ancias davant sas formulos misteriosos li donèron un escais explicito. Heràclit l'escur. L'instabilitat de tutto causo es l'aspecte mai popular de la filosofia d'Heràclit. Tut s'escur e sabeno, disio Heràclit. Res non subsistis e demoro pas jamai parie. Podes pas d'avalar dus cots din lo mateix flume, car d'aigos nuvelos rajun tutun sustu, afirmo lo filosofe din sus fragments 41-42. Nun, res es pas estable e tut deben. Pamens, aquest ideo del fluid es pas nuvelo. La vertadiero originalitat d'Heràclit se trovo enda com mai, din sa visiu del conflitte paire e rei de tutto causo. Lo conflitte des contraris

0: Mas perquè, perquè m'han pas dit a l'escola?
1: Radio Citane.
2: Perquè m'han parit
1: l'emoció del país.

0: és una producció de Ràdio Occitània.
1: Retrouvez sur notre antenne ce programme catalan tous les mardis de 16 à 17 heures.
0: Bona tarda, en Batros, avui anem a parlar del poble Fontespalla.

conseqüència de la vila, la qual havia cedit d'arquebisbes, deusmes i primícies en l'any 1188, estava administrada per un vicari en l'any 1279. En 1324, l'església de Fontespatlla estava dedicada a Salvador. Ese any, havia part de l'església parroquial dos ermites en el terme baix advocació de Sant Miquel i de Santa Llúcia. En 1309, es va ratificar un privilegi concedit per l'arquebisbe de Saragossa, per el qual ni Vall de Roures ni ningú dels seus pobles, Massalló, Beseit, Fontespatlla, Torre del Comte, no pagarien en endavant ningú impost addicional. En 1328, Alfons III otorgà diversos privilegis al lloc. A pesar de tot, el 31 de maig de 1364, Bernard Bertomeu, lloctinent del Canyís de Vall de Roures, va cobrar en nom de l'església de Saragossa anticipadament la paga de Vall de Roures i els seus pobles aprovat per l'acord de Montsó. En 1365, el recaudador de Vall de Roures cobrava de Fontespatlla 340 sueldos de jaca cada mes en raó de 85 cases de la vila. En 1369, l'Universitat de Fontespatlla estava en condicions financeres precàries i el Consell de la Vila va contreure la deute de 2.000 sous de jaca amb dos veïns de Montroi. En 1372, el vicari general de l'arquebisbat declarà als veïns de Fontespatlla que tenen terres en el terme de Vall de Roures obligats a pagar la primícia de l'església de la seva vila i no a Vall de Roures, com fins llavors era costum. En 1419, Fontespatlla pagava anyalment 8.000 sous a l'església de Saragossa en concepte de la primícia, en virtut d'una ordre de l'arquebisbat feta en l'any 1410, que alliberava els pobles de Beseit, Fontespatlla i Torre del Comte de l'administració de les seves primícies garantitzant la intervenció d'una mitra en cas de pleits generats per raons de cobraments.

i les coses s'esgarden començar. En la Unió d'Aragó a Catalunya es va estructurar la corona d'Aragó com conjunt de regnes independents baix autoritat d'un mateix rei. El primer sobirà de la Unió fou Afons II, el que li va succeir en 1204 Pere II, i a la seva mort en 1213 entrà a governar la corona d'Aragó Jaume I Conqueridor. En el terme, el que es pot cridar la reconquesta aragonesa, en Afons II es va anar estenint el regne a la vegada que ocupava les terres de Casp, Horta de Sant Joan, Gandesa, Vall de Roures, es fou repoblant i dant als seus moradors cartes de població i furs. Mentre es poblaven i fortificaven les immediacions de Terol i Alfambra, es va procedir també a l'ocupació de les riberes d'Algars i Matarranya. Amos els cristians de Pauls i Horta, i després un llarg periòd de lluites, ningú parà va tindre que cridar-les tant l'atenció com els ports de Beseit, on naixen els rius abans esmentats. En les properies de Fontespatlla disposaven de la majestuosa penya d'Aznar de Gaia, la Caixa, formidable baluar natural de suma preci per aquells dies. Al ser dada al feudo, segons el fur de Barcelona al bisbe de l'església de Sant Salvador de Saragossa, el 4 de juliol de 1175, es hi varen dar i agregats els termes de Vall de Roures, Fontespatlla, Mesquín, del que va tindre el monarca, després de la potestat, una bona heretat pel seu domini, la qual va dar origen a la vila de Torre del Comte. Molt va tindre que apremiar l'ocupació del terreny de la penya quan el bisbe, passat 5 dies, va transferir l'encàrrec de poblar-la i custodiar-la al canonge Don Fortun Roberto. Este es daria pressa a visitar les terres ben previst de servidor i gent armada, i és possible que l'acompanyés el seu nebot Matalón, esforçat guerrer que tindria que treballar no poc contra els encara molt arrelats sarraïns. Però les hazanyes guerreres no eren suficientes. Era precís atraure pobladors amb arguments més convincents. A l'acció d'armes es va unar molt aviat el fàleg dels excel·lents furs privilegiats. El bisbe de Saragossa, previ consell del Cabildo i Don Fortun Roberto, va expedir en desembre de 1185 la carta de població dels moradors de la penya i els seus llocs, concedint-los, entre altres coses, el fur de Saragossa. Una escritura en 1270 cita a Bellem de Robres, Fontespatlla, Beseit i Torre del Comte com membres components del terme general de la penya d'Aznar de Gaia, és a dir, els mateixos que més endavant constituïen una de les anomenades tenències de la qual el seu cap era Vall de Roures.

Doncs continua la parada de Van de Span, l'esclar, ben segur. Si on comença a dir, disons, la composició geològica. Les termes municipals se trouvent, disons, de la confiance des trois grandes unités morphostructurales de la péninsule ibérique. Première, la dépression de l'Ebre. Deuxième, le système méditerranéen. Et troisième, le système ibérique. Totes elles varen formar des de finals de Cretàcic fins al Miocène, a causa de la col·lisió d'una antigua placa PAC, disons, litosfèrica, la placa ibèrica, contra la placa eurasiàtica, en la que actualment es troba soldada per els Pirineus. La depressió de l'Ebre va quedar com una zona no deformada i deprimida, i detrás d'ella es varen formar una cordillera de menor entitat que els Pirineus. Esta serra té dos braços rectes que s'uneixen a Font d'Espatlla, formant un àngul d'uns 100 graus. Anomenem així el sistema mediterrani. El braç que precedent de Catalunya porta una direcció nord-est-sur-oest, per exemple, i apropiadament paral·lel a la costa. Sistema ibèric i el braç que delimita la depressió de l'Ebre per el sud des de Navarra a través de la Rioja de l'Aragó en direcció nord-oest. A mesura que les tres serres, Pirineu, sistema mediterrani i sistema ibèric, anaven emergint de la superfície del mar a causa de l'empenta de la placa ibèrica, la zona no deformada i submergida es va anar transformant en actual depressió de l'Ebre, a anar-se omplint amb els sediments arrossegats pels rius des dels Pirineus pel nord i des de les altres dos serres per al sur. Al ser simultània la sedimentació de la depressió de l'Ebre amb el llevament de les cordilles de les serres, les capes de roca sedimentàries del bord de la depressió es troben llevades per l'efecte de arrasses de les serres a emplaçar-se cap al sur i al nord. La unitat morfoestructural del sistema mediterrani està representada per la serra Font d'Espatlla en roques calisses plegades en la direcció que és pròpia de la serralada. Unitat morfoestructural de la cordillera ibèrica caracteritzada per la direcció estructural queda representada en el terme per la alineació muntanyenca que precedent del nord-oest entra en el terme al ser creuada per el riu Tastavins en el pas del Tormassal, que acaba junt al poble en l'ermita de Sant Miquel, a 804 metres sobre el nivell de la mar. Està formada per roques sedimentàries que el com més recentes que les calisses de la serra i de composició més variada, no solament roques calisses, sinó que també es troben sorroses i roques arcilloses. Fora del terme, però, dominant el paisatge, l'alineació de la punta molinera pertany tamateix a aquesta unitat de direcció ibèrica. Donc voilà, disons une terre, disons, de formation géologique, disons, très mouvementée, parce que c'est l'endroit où se réunissent les trois serres de montagne les plus importantes de cette région-là. On pourrait vous imaginer, la dépression de l'Ebre a été créée parce que, à fur et à mesure que le combat entre les deux plaques, une euro-asiatique et l'autre qui venait d'Ibérique, faisait remonter les montagnes, donc l'Ebre, la dépression de l'Ebre fut créée. Alors c'est pour ça que cet endroit est vraiment merveilleux. Je pourrais vous dire, quand vous voyez par exemple en haut des rochers, des restes, des vestiges, des tours, des gardes, des châteaux, des ermites, des restes des repeuplements ibériques très anciens. Donc vous voyez, ça veut dire que la région était tellement extraordinaire, était tellement tranquille, si on veut, malgré que quand il y a des histoires, c'est toujours pareil. Même si on est tranquille, parfois on ne l'est jamais du tout. Hein. Mais ce n'est pas étonnant, disons, que les gens décidèrent de prendre possession de ces terres et y demeurer. Quand on a vu que la conquête chrétienne, la conquête des Catalans et des Aragonais vers le sud, commença dans ces terres-là. Et ce n'est pas étonnant, disons, que les Sarrasins qui habitaient dans ces terres-là firent le maximum pour essayer de rester le plus longtemps possible. Parce que ces terres étaient vraiment extraordinaires. Alors, les gens, c'est tout à fait logique. Quand on va chez un voisin, on trouve que c'est très bon. On ne cherche peut-être à sortir. Mais le voisin tient malgré tout à rester sur place en disant qu'il s'en aille, et je vais être tranquille.

no és d'estranyar, com diem, doncs, que si agafés per casualitat i que té i que veure amb la direcció de la ubicació del poble en la petita elevació que es forma a unir-se al sistema mediterrani en la cordillera ibèrica entre els barrancs de la serra, el molí de l'oli i de la font de la vila. Les crestes que s'originen sobre les capes de sorreta verticalitzades oferien un lloc idoni per establir les muralles. Actualment aquestes crestes se anomenen la serreta i l'emplaçament de les muralles queda assenyalat per els carrerons, esos que diem nantros.

Doncs llavors ve incurvació o vegetació en termes geològics de ses crestes que tenen la seva perllongació a través del carrer de la Virgen del Pilar i als voltants de la Font d'en Peguera cap al coll de les crestes, cap al nord-est i cap a l'ermita de Sant Miquel, cap al nord-oest i seguida pels carrers de vos pobles. La torreta, en el carrer Buenaire, es conserva una torre de l'antiga muralla, més tard convertida en presó de planta quadrada en la que s'accedeix per una porta d'arc ogival. Conserva una inscripció en què es pot llegir càrcel pública. En la planta baixa es conserven adossats al mur uns poderosos grillets de ferro per als presoners. S'han revillat una escala interior que permet d'accedir a la plataforma o al mirador que s'ha superposat. En l'actualitat, les cinc plantes constitueixen una sala d'exposicions, conté l'exposició Ruta de les presons Mesquín Matarranya, permanente sobre torreons i també en exposicions temporals.

hi ha les fonts medievals. Es conserven l'excel·lent conjunt de font, abeurador, llavador, sistema de rec, sempre en aquest ordre, seguint un model molt utilitzat en els segles XVII i XVIII, tal és el cas del conjunt Font de la Vila i de la Canyella. Aquest sistema està ideat per a millor aprofitament de l'aigua, considerada com un bé molt rar i escàs. L'aigua que ix de la font està destinada al consum humà, que després aprofita el ganat per l'abeurador. L'aigua, que encara segueix estant bastant límpia, es deriva al rentador públic, que a la seva vegada té dos piles, la primera per aclarar i la segona per llevar la roba. Finalment, l'aigua sobrant, mitjançant els canals de rec, és portada fins als horts, on servirà per a regar. En els voltants de la població existeixen altres fonts amb un aprofitament similar, com són la font d'en Peguera i la font del Molí de l'Oli. El forn vell. Junt amb l'Ajuntament es conserva l'antic forn comunal amb l'escut episcopal i la clau de l'arc de la punta, ara restaurat peça per peça i reutilitzat com a font. Pareix ser que es va construir en l'emplaçament de l'antiga fortificació. Es tracta d'una edificació realitzada amb sillaria i mamposteria. El forn és un element importantíssim de l'economia de Fontespatlla, puig tenia caràcter públic. Cada família regularment preparava una certa quantitat de pa que podia coure al forn municipal, no pagant els diners sinó en peces de pa. No hi ha que oblidar que el pa constituït i encara avui constitueix un element bàsic per a la dieta diària de la nostra cultura. Jo que sóc de la part de Tamarit puc dir que, per exemple, nosaltres quan duiem la farina al forn, al poble, doncs bé, dàvem tants sacs de farina o de blat per fer, doncs, la farina. I mos diuen després, doncs, bé, heu dut tants sacs de farina per fer el pa. I anava a buscar el pa dos vegades per setmana, o una vegada per setmana de vegades, en la somera, i bé, quan arribava allí, me daven el pa que necessitava. I en comptes de firmar, tenien dos trossets de fusta que posaven un al costat de l'altre i feien una senyal. Un trosset de fusta me enduia jo cap a casa, al de fora, a la cabana, i l'altre es quedava allí per constatar de que havia pres el pa. En fi, això era Tamarit de Llitera, podia anar a altres llocs, no, eh? L'Ajuntament, la influència exercida per a Canyís, s'allunya a medida de la distància entre les poblacions, que augmenta, com es pot comprovar-se, a analitzar els consistoris de Belmont, de Sant Josep, a Montroi, que presenta clares relacions amb el de Fontespatlla. Pogués semblar que dites tipologies mantinguessin alguna relació més diferents encomenes de cada trava. No obstant, no és cert. Puig, basant-se en les poblacions esmentades de 1690 per Eliseu Serrano, Montroi i Belmonte, per exemple, pertanyien a encomendes distintes, mentre que Fontespatlla, per aquestes mateixes dades, quedaria fora de les viles pertanyents a l'ordre. La revisió no mantenia unes formes peculiars de construcció, com s'ha volgut insinuar. La seva especificitat és conseqüència del llenguatge emprat en el foc que s'inscriu, en qual formació i van intervindre els factors diverses. Llevada en els últims anys del segle XVI, s'alça entre nosaltres com qualsevol dels edificis construïts en aquesta època, sense que en el seu res i volumen ni en qualsevol element estructural mostren indici alguns de la funció que l'edifici va desempenyar. La seva façana principal, llevada en pedra sillar, presenta la mateixa alineació obliqua que el carrer on està situada, poguent-se distingir tres pisos. En el primer, i sense ocupar el centre de la fàbrica, s'obre la porta d'accés a l'arc de mig punt amb el seu gran dovedatge, perfectament esquadrat. Amb dos costats, dues finestres adintellades amb constants afeixers en voladís tallats de pedra, pertanyents a l'entreplanta. I a la dreta, doncs, una altra porta. Em direu, clar, ben segur, una altra porta adintellada també, oberta en època recente, la qual fos substituïda en 1983 per una finestra d'idèntiques característiques a les conservades en aquest pis. Sense pensar línia de separació alguna, el segon pis i en altres dos finestres adintellades que provises de feixers i de proporcions més grans a les conservades en el primer se situen sobre la porta principal. Es remata tot això amb un haver volat de fusta que apoya en de peus de voladissó. En motius de la restauració realitzada en 1983, es consolida la façana substituint alguns dels sillars i a la porta
a la que abans havia fet al·lusió per una finestra, i es varen obrir en l'ala esquerra dos vans de dimensions semblades a existentes. La seva façana lateral esquerra combina el sillar amb la dreta, amb la mamposteria a l'esquerra, i a l'igual que ocorregués en l'altre alçat, ha sigut objecte de bastants remodelacions. Sense diferenciació de cossos ni plantes, conserva la seva primitiva construcció una porta adintellada en la zona dreta i dos finestres també adintellades, una d'elles amb el fèisar i altra coberta amb reixa forjada, i distribuïts per un mur o tota sèrie de vans adintellats. Va coronada per un alè volat de fusta exacte de la seva façana. Remodelacions més substancials fosen les llevades a terme en la seva façana posterior. La planta baixa és que ocupa menys espai, mantenint dues zones independents. El de l'esquerra, que es correspon en el bloc configurat en la façana lateral esquerra, però que té la seva entrada, fou utilitzat com a carnisseria, presentant únicament dues dependències, una destinada al magatzem i una altra per als usos comercials. El de la dreta constitueix un bloc específic de la casa de consells, en el pati res més que travessar la porta d'accés, cobert doncs amb un sostre d'arquitravada a base de vigues de fusta llaurada i en gran arc de mig punt en la meitat de precedeix la caixa d'escaps de les escales situada al fons. A la dreta s'obre una porta que comunica amb les seves oficines. Il faut dire, ces maisons là, dans ces villages là, il faut le voir. Il faut voir aussi, je veux dire, nous, on a de la chance, on n'a pas la télévision, mais ces mairies là, ils ont eu la chance, la gentillesse d'abord, on a eu cette chance qu'ils nous fassent parvenir des documents, des papiers, et dans lesquels il y a des photos. Et croyez-moi, quand on voit dans un village comme ça, qu'on dit toujours mine de rien, mais on se promène dans ces ruelles et on voit ces restes des maisons du Moyen-Âge, et postérieures aussi, et même antérieures peut-être avec certains endroits. Mais on reste bouche bée en se demandant comment ça se fait qu'en l'année 2002, on ait encore réussi à garder tous ces vestiges dans cette espèce de folie commune générale qui nous entoure tous, que bon, il faut tout démolir, il faut tout construire, des maisons toutes neuves, n'importe quoi. Mais je vous dis, c'est des endroits que, croyez-moi, ça vaut la peine d'y aller. I un fuster que no dubta en combinar aïllants motius purament renaixentistes, com aquells que es composen amb artesanat i algunes de les finestres amb altres de clar gust mudéjar, i que probablement va ocupar també de tallar la formosa fornera galonada col·locada en un tester curt del saló a mida de la petita capilla per qual ornat he vist una formosa talla gòtica de Sant Miquel sobre un banc i dues tres taules pintades durant el segle XIV, procedentes d'alguna ermita o església local. I així arribem a la segona planta, que no és sinó una espècie de falsa entre les cruïlles davantera i central, i que s'està habilitant en l'arxiu històric municipal, mentre a posterior se destina a vivenda. Penseu, doncs, una que va ser aménagée com a musée i l'altra, doncs, que se destina a habitació.

0: els arxius històrics municipals, l'Ajuntament es conserva perfectament classificat un interessant arxiu històric municipal per una gran quantitat de documents de diverses èpoques, en els que es destaquen un total de 148 pergamins, entre els que cap destacar: carta de donació dels termes a Fontespalda en 1232 a Vall de Roures, en llatí; privilegi de jurisdicció concedit per Pedro López de Oteiza a Justícia Fontespalda, pergamí; capitulació per acabar amb l'església de Sant Salvador 1418 a Fontespalda, pergamí; acord entre els consells de Montroi i Fontespalda per ús de l'aigua del riu i evitar conflictes en 1330, acte de compromís de major mojonació i deslind dels termes de Vall de Roures i Fontespalda, pergamí també; i prestació de jurament de fidelitat i de vassallatge fet a la vila de Fontespalda al bisbe de Saragossa, el qual jura guardar tots els privilegis i exempcions, i es va confirmar en la carta de població, que s'ha escrit en llatí, de 1345. La casa de Belses es tracta d'una casa com un palau. S'adapta a la tipologia del palau aragonès, una gran porta definida per un arc de mig punt, vans adintellats en la seva planta principal, galeria d'arcs i de mig punt en la seva tercera planta, i un gran aïlló de fusta fou construïda en 1546. La iglesia de Salvador, gòtic del seu origen, que fou ampliada en el segle XVII, canviant la seva orientació de forma per l'antic absid corresponent avui als peus del temple. La seva estructura, com una nau de quatre trams i dos capelles laterals, en el qual al seu centre se situa el creuer en dos petits braços. L'orgue. L'orgue de l'església es troba situat en el cor de l'església, al costat de l'Evangeli. Fou construït al voltant de 1680. Es desconeix el seu autor, però una inscripció en la part superior porta la inscripció de Josep Passos, probablement el tallista que realitzà la caixa. En 1704, Francesc Turull va reformar l'instrument ampliant el teclat amb tres notes més per passar de 42 a 45. La restauració. L'orgue estava fora d'ús des de fineries dels anys 50, iniciant-se la seva restauració en el 93. Doncs hi ha quantitat de coses en les iglesies. Hi ha el fossar vell, bien sûr, dans n'importe quel village aragonais, que se soit de la Franja de Ponent, que se soit del Benavarri, no, hi ha el fossar o el fossar vell. L'antic cementeri de Fontespalda es localitza en la confluència angular del carrer València amb el camí de la Pedrera, dins del casc urbà, a tan sols 110 metres de la plaça. Sobre la tàpia del fossar es varen reinstal·lar fa uns anys un extraordinari conjunt d'esteles funeràries de l'època medieval, que probablement tenen que constituir el més complet i important de la província de Terol. En la seva més gran part es corresponen al tipus d'esteles funeràries discoidales de clara filiació medieval, construïtes sobre l'arenisca en la part superior de tipus circular i una base que s'enfonsava en la terra de tipus triangular. Aquestes esteles servien per assenyalar les tombes, col·locant-se en la capçalera de les mateixes, al igual que les creus actuals. La més gran part d'elles estan decorades, algunes per les dues cares. Hi ha els portals, els porxos. Com en moltes localitats del Baix Aragón, els antics accessos al recinte murallat s'han transformat en portes, en porxos, capella, i en la zona de migdia, detrás de l'església, i concretament en el carrer Sant Francesc, es conserva la capilla portal de Sant Francesc Xavier. És una obra de gran senzillesa. El porxo es cobreix una estructura dintellada i en la capella superior s'obre un ampli va també adintellat. Va tindre que construir-se al segle XVII. Bé, i maintenant nous allons dire aussi une chose qui est quand même très intéressante. Nous devons considérer donc le territoire aragonais partagé en trois aires linguistiques plus ou moins définies. Une zone bilingue de langue aragonaise au nord occupée, qui occupe une plus grande partie du territoire des Pyrénées, et ses limites sont par le nord avec l'état français et avec des territoires de langue occitane, et vers l'ouest avec la Navarre qui parle le castillan. Il est plus difficile de préciser pour le sur et sur-ouest, avec le reste d'Aragon, qui parle aussi avec les castillans, et par l'est, bien sûr, avec la frange aragonaise, qui parle le catalan. Une zone bilingue de langue catalane, à l'est, occupe le territoire limitrophe avec la Catalogne et le pays valencien, tout le long des provinces de Osca et Saragossa, et de la part nord de la Teruel. Les limites de cette frange, pour l'est, on les doit, disons, aux faits sociopolitiques, limite entre les communautés autonomes, et sociolinguistiques, différents statuts de catalan et d'aragon, et qu'un autre territoire. Et malgré de qu'on ne peut pas dire que se traite d'une frontière linguistique, les limites à l'ouest et au sud qui la séparent du castillan est plus nette et bien définie. Les limites avec l'aragonais au nord-ouest est, comme nous avons dit, graduelle et de très, très difficile à définir. Una zona monolingue castellana que correspond al reste del territori d'Aragó i en algunes zones de llengua aragonesa. A més, el castellà, com a llengua oficial, ocupa el paper de segona llengua en àrees bilingües. Aquesta descripció geolingüística presenta, no obstant, certa problemàtica per a la seva acceptació generalitzada. Per un costat, per part dels catalanoparlants d'algunes comarques, existeix una certa tradició de no reconèixer o negar la pertenència dels seus parlars locals al domini català. Opinió que ha sigut recentment assumida per certs estaments socials i polítics. No obstant, no existeix ninguna veu capable de sustentar tal postura des del punt de vista de la lingüística. Donc voilà, il ne faut pas oublier ce que je vous dis que c'est le plus important. C'est une région limitrophe au pays catalan qui parle le catalan comme langue courante de tous les jours. Il ne l'écrit pas parce qu'à l'époque, bon, peut-être on n'a pas eu le moyen, disons, d'aller dans les écoles et parler, mais qui sont aragonais. Et très souvent, de fois, le problème réside là. C'est que le frère aîné, le frère aîné qui est à côté, ou la sœur aînée qui est à côté, très souvent, de fois, il a tendance à dire « Ah, oh, mais ce sont des miens. » Parce que le fait uniquement dès qu'il parle catalan. Mais si à la radio, nous tenons à vous préciser, si vous allez dans ces régions de la frange de Ponent, si vous comprenez le catalan, magnifique, en plus, mais ne soyez pas étonné dès qu'il parle comme nous, si vous parlez de catalan, mais surtout, surtout, n'oubliez pas de leur dire que ce sont des aragonais. Et croyez-moi, en partant de ces principes-là, vous serez bien reçu, pas une fois, ni deux fois, ni trois fois, ni quatre fois, vous serez bien reçu tout le temps que vous aurez l'occasion d'y aller.
1: Bona nit tinguem i benvinguts a casa nostra.
2: Molt bé.
1: Vagin passant, que estaran una mica apretadets, però ne caben 10, ne caben 100.
2: Avant, avant.
1: Has vist, Quico, que avui he vingut en autocar?
2: Sí, home, mira que li he dit vegades, eh? Acovida qui vulgués,
1: oh, sí.
2: Acovida qui vulgués, però sobretot que no vinguin tots alhora. Pues bueno, ja estan aquí tots alhora, és igual. Vostès, per això, com si estiguessin a casa seva.
1: Sí, aviam, facin-se per avant, sí.
2: Facin,
1: los
2: sí.
1: Del fondo, agafen cadires i facin-se per aquí. Sí, que aquí ho veran millor, aquí davant, home.
2: Avant.
1: Va, facen-se per avant.
2: Molt bé, facen-se i facen un traguet.
1: Sí, home.
2: I quatre olives.
1: Sí.
2: Ja n'hi ha prou d'olives.
1: Eh? Olives? No tinguin temor que no se les acabaran les olives, home.
2: Bueno.
1: Que en tinc un munt de posades del dia del Pilar.
2: Molt bé, va. Va, que els hi cantarem un ratet a aquesta gent. Anem a fer una cançó de treball.
1: Sí, de treball. Sí, ja no s'han fixat en qui treballa en esta casa.
2: Guai, pues de treball, una cançó de plegar olives.
1: Ah, eh? Això mateix, esta sí que és bona, de plegar olives. Fixen-se d'on les pleguen les olives ells, eh? Del plat les pleguen.
2: Molt bé, molt bé. Per a tots vostès, dispensen-lo, eh? Per a tots vostès, la jota de les plegadores d'olives. Que, per cert, diuen que no veuen vi.

referència a les festes i a la Setmana Cultural, i per exemple, doncs, el dia 8 d'agost o dijous, doncs, hi va haver-hi cine d'estiu. El dia 9 d'agost o divendres a les 10, apertura d'exposicions a la Torreta. A les 20 hores, saló de sessions de l'Ajuntament, conferència a la Torreta i a Cementeri i a Fossar. I a 22:30, o cine també d'estiu. El dia 10 d'agost o dissabte, doncs, va haver-hi una sortida senderista en visita a les casetes de Moros i l'Amorzar. Va jugar des de trobada Tresor de Font d'Espatlla i va haver-hi també cinema. El dia 11 d'agost hi va haver-hi a les 21:45 sortida senderista en visita a la Coveta de l'Aigua amb esmorzar també. I després a la nit també cinema. El dia 12 d'agost o dilluns va haver-hi a les 21:45 acampada, sortida senderista amb acampada de dos dies en duració que ha recorregut circular que permeti visitar Sant Miquel, el riu Tastavins, el Pantà de Penya, Mas de la Serra, Picosa, Sant Pere Màrtir. A les 20 hores sessió de sessions a l'Ajuntament, conferència Font d'Espatlla, reflexions sobre els seus orígens, sobre els furs de l'Aragó i el dret aragonès. President del Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó. El dia 13 d'agost o dimarts hi va haver-hi a les 23 hores a la plaça Calmant Popular amb entrega de premi al joc, trobada del tresor i clausura de la setmana, en paraules de l'alcalde. Hi va haver-hi jocs per la trobada del tresor de Font d'Espatlla, va haver-hi també participacions i exposicions, i per exemple visites culturals en les vacances, visita guiada a la Torreta, exposició Ruta de les Presons Mesquín Matarranya, exposició Canvi Climàtic, exposició Terreons Defensius i exposició Exhabiments i Humanització del Medi en Aragó, complex hidràulic medieval, font de Bacanella de la Vila, abeuradors, llevadors, fossar medieval, església de Sant Salvador, església parroquial, l'orgue també, i l'Ajuntament Monument Històric. Hi va haver-hi, doncs, sortides allò, senderisme, sobretot, perquè je vous dis, c'est une terre tellement agreste, tellement belle, que, disons, ça invite à faire de tours et de promenades tout autour de ville. La région Matarranya, je vous dis, il faut y aller. Si je vous le dis ici, pour chaque fois, à la radio, vous me direz qu'est-ce qu'il est pénible, mais nous, on n'y voit rien. Donc voilà, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à aller visiter ces zones-là, ces terres-là, mais surtout, je vous dis, prenez les gens comme ils sont. N'essayez pas de les manipuler. N'essayez pas de les changer. Essayez de vous adapter. C'est à celui qui vient de l'extérieur de s'adapter.

Doncs estava veient també una altra cosa que me recorda un xic, doncs la franja de Ponent que jo he conegut, el viat, diguem, les superfícies productives una miqueta, l'ordi 171, el viat de Moro, el panís, que en diem nantros, doncs així, no, arròs tampoc, hi ha altres cereals una miqueta, però després és molt bonic, és Massanes, hi ha un xic de tot, però sobretot el total, que és una mica de Massanes, una mica de Perers, una mica de Cirerers, Presseguers n'hi ha un xic més, Ametllers, això és una cosa de les boniques, i una mica, per exemple, de les altres total de fruites. Hi ha vinyes també, i per què no, hi ha també les oliveres, que són una cosa de les boniques.

Bidons amics de Font d'Espalda, moltes gràcies per haver-nos enviat el material necessari per poder parlar de vatros. I jo us dic, doncs, com a tota la gent de la França, com a tota la gent de Son Nostre, au, avant i al programa que ve. Adeu.

dixas a tutes, e que un plaisir d'entamenar aquesta emissió avui amb des compositors i des mestres que nos encanten cada cop. A tal son imitat, Bizet, Weber, Shostakovich, Haydn, Liszt i Mendelssohn, e com ho dice cada cop, resque de polit mondo. E per entamenar tout à coup, la plaque conegue de l'ouverture de Carmen, famosa opera de Jordi Bizet.

0: Occitanie, Miegionuit.
1: Un article del Cristian Andreu paregut le 24 de mars de 2022 sur le site de notre partenaire medievaloc.com intitulat Prubenso Enguero, secondo partito. La mort de Berenguer Ramon Ier après l'attaque genoise de Maugio en 1544 fuguet sous le mène la débuto d'une longue guerre qui dévastaria Prubenso et qui s'accabaria à la perte militaire des Trecces de Spaus sur la Prubenso. De fiets après diversos batalios en Mediterraneo, le comtat català pusquet fin final o escata les genueses del conflicte. Pei la vilo d'Arles e sus ciutadans revoltats contra les vesques de la vilo, aliates catalans, veget cusi arribavo un nuevo floto de galeros a me la bandiera catalana pel les fa serene. Fin final le conte de Toulouse al Fursurda, patit en cruzado entero santo, ajudet pas brico la famille del spaus, dannados aprep de mai en mai de barus feudals provençals, abandonarian les baus davant l'avanço militaro dell'armado catalano. En 1549, Ramu Ier des Baus, malgrat la reconeixença diplomatica de l'emperaire de Murara, sul e isolat calió anar a Barcelona e renunciar als trecces dels Baus sul comtat de Provença. Mas, au arribar una fa? Quan Ramu arribet a Barcelona, moriguet de manera misteriosa. E malgrat que Stefanio e los set fils signero un tratat unt renunciabon a la reclamació des paus sus Provenso, l'istorio de Murario pas gaire de se repetir e comenzario a tal la segundo guerra des paus en Provenso. Malgrat que no certo historiografio provençalo del segle XIX ha volgut valiar imatge des paus com liberatus de la nació de la tirania catalana, les reces d'aquella família son pas gaire clars. Duso de Provenso, contesso del territori, era la primera figlio de Gerbejo de Provenso e per así avio tutis les reces sul comtat pramu que hi aquest pas cap de fraire e solomen uno sore. Estefanio decidiga de demandar les reces sul comtat a través de maridatge a me Ramu Ier des Baus, cusi avio fach duso a me Ramu Berenguer de Tresen de Barcelona. Demai la pausiciu del quite Ramu Ier fuguet pas toujours la meteixo e pendent un bon partido de sabido fuguet un gran aliat del conte català. Aprep que jo acompanyats un fraire Guillem dels Baus a l'armada occitano que arribet a conquista Tripul en 1105, sent un net en Provenso en 1110. Dios anna dos maitat, Ramu e Stefanio disunt paires canduso valio le ideces del contat de Provenso a son marit català abans de morir. E mai en caro ajudar a son cunyat a me l'alestiment de set galeros din l'expedició contra les arabs de Mallorca, que aguet duncos una bella participació genueso e provençalo a mai de catalano. Ramu Berenguer le Tresen de Barcelona le voldrà messeggia e au farà en tutti balià le feu de Berro. Pennella guerra che iaurà entre les contats de Toulouse e de Barcelona per la possessió de Provenso demorarà a mes un cunyat e lucharà contro le conte Toulousa en fulls jordà. E serà pramu d'aquel que aurà la mà de Stefanio en 1117. Solomena per la morte del conte de Barcelona, marit de Duso de Provenso, morto dannados abans, Ramu e Stefanio decidiran de reclamar le comtat de Provenso prep de 20 ans maitat. Aura l'ajudo del Stulza, del Senyes de Sabra e forso barus provençals, mas a les fatiguet d'un setge prigun e las torres de la vila fugueron de sujidos en castigomen. Dempei 1145, Ramu Berenguer II, fill del primer e nebut del conte català, capitet a se gagna la justmissiu a Tarascú de la majoritat de la noblesa provençala que en 1544 havia decidit d'ajudar les baus. Abans de morir a Barcelona, valiet le castell de Trincotalio als catalans en 1549. Saque la l'història dels baus s'acabaria pas A mi, Raimu Primier sus fils et héritiers, ami de conseil de la Ja Bielio Estefanio, capitarion en caro de turnafa de novos coalicius militaros controles catalans ve du scots de mai. E en caro mai, malgrat que pedesse fin final o leidece sul contat de Provenzo, ucle segu, fil et héritier del domeni d'Esbaus, bulguet pas reconeixe la vittorio catalano e se nanguet cap a Casadegno un se maridet en 1179. Aila en Sardegna serio a peille conegut mai cumo le fundatu de la dinastia Osado del Zarborea, uno de lai familios de l'illo che samaseron giul nu de giuges e che lucharion ferugiomen e penen desenats dannados curo les catalans desbarcheron sul l'illo per la conquista al segle XIV. Mai che du senzans, apre pli poco de ramu primier desbaus. Leibaus Provençal avion pas encaro perdonat als catalans li arrau moment de dreches que considereron propri saluro familio majacó. De moro vei uno part del passat de Provenço, du Citanio, de Catalunio e de l'Europa mediterranenco. Provenço en guerra, secondo partito, un articolo del Cristian Andreu paregut le 24 di maggio 2022 sul sito dei nostri partenari medievaloc.com.

0: téléphone à votre disposition, le 05 61 80 40 40.
1: Un article d'El Christian Andreu paregut le 23 de mai de 2018 sur le site de notre partenariat sapientio.eu est titulat « Silviculture de fa 1400 années ». La plantació d'arbres, també coneguda com a silvicultura, és una tècnica que la majoria del món ara pensen que és moderna. La sorpresa arriba quan de nous estudis científics demostren que eren ja practicats en Amèrica del Sud fa mai de 1400 anys. És el que feien les comunitats indígenes d'aquell lloc dins de grans regions de Xile, Brasil i Argentina. A tal un nouvel estudi fait per des cercaires de les universitats de etc. Reading, São Paulo, Nou Mèxic, Pelotas i Santa Catarina confirmen aquest fait. Fa mai de 1400 anys, les indígenes de l'aire cultural plantaven ja d'aurocàries en una mostra de bona relació entre l'ésser humà i la natura. L'estudi foguet publicat sur la pàgina web Scientific Reports. Encara avui se pensava que aquells bosques seran expandits pel clima mai humit i caut. Mas l'estudi demostrat que les responsables eren les indígenes de la regió. Havien plantat de bosques enties d'arbres d'aurocària i de pi de Paraná entre fa 900 i 1400 anys. L'estudi just lignet que aquells paisatges eren fets per l'humà, s'ho diguet Mark Robinson, cap de l'estudi. Les comunitats indígenes arribaren dins de llocs on hi havia de prados i, veleu pramu de l'oro modificació del sol, protegiron les granos i també plantaron d'arbres. A tal s'expandiron les bosques dins d'airals on abans n'hi havia pas. Les pinyons del pi de Paraná fugueron un aliment dels mai importants per la comunitat indígena ja pendent de segles. A mai eren una atracció pels cervis i d'altres animals que podien ser caçats. D'una bona de fusto i de resina eren tan importants pels indígenes de la regió que els mateixos s'apelaven la gent de la araucària. Ara hi ha 19 espècies d'arbre araucària, 5 són en perill d'extinció i 2 prop de la fi. Diverses escrites del segle XIX parlen d'arbres que feien 42 metres de nautu. Ara fan són que 17 metres de mitjana. L'estudi començat quan diverses cercaires detectaren que on hi havia pau de munt de lei bosques creixen són que al sud de l'ai muntanyos d'indareals amb força població que apelaven les paisatges tot. L'estudi demostrat que aquells bosques creixeron entre fa 4.480 i 320 anys pramut d'un clima mai humid, mas creixeron encara mai entre fa 1410 i 900 anys i el clima a l'aro era mai sec. Foguet en aquell període que les comunitats indígenes patigueron d'un expandiment i vengueron mai complexos. Según José Iriate, membre de la colloca fait l'estudi, les bosques d'araucària s'expandiron mai enlà de les termieros naturals en aquell poc pramu de la plantació dels indígenes. Fugueron utilitzats com a font d'energia pendent de segles, s'ho diguet, i a com mostro d'unes estratègies de conservació humanos estonantos protegant les bosques i la natura per l'ur propi desenvolupament per a mi que consideraven que la regió era l'ur heretatge. Silvicultura de fa 1400 anys, un article del Christian Andreu paregut el 23 de mai de 2018 sur le site de notre partenari sapientio.eu.
0: Radio Occitanie, écoutez la radio qui vous écoute.

Dins aquesta emissió de Se l'Europa me recontado anem a parlar de les origines e de les condicions de l'expansió europea. L'Orient, geograficament lunchenc, és praco forzo present in l'imaginari europeo. Sas famosos riquessos, sas peiros e sus metals precius e subretut